0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fent pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sap millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus.

Molesto jo aparto, fent pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta, Zicat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: sé que te amo, sé que tarado, si admiro, si parlo, sé que te estimo.
1: Escoltes ICAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Pujo al terrat una estona i discrepa secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una 20ena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aeris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
4: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
3: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició, 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bon dia, salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ara mateix us saludem quan passen gairebé 6 minuts al punt de les 10 del matí. I avui estem ja passant per aquesta jornada dimecres, dia 26 d'agost. Aquí arranca les 3 hores de la programa Ona Déu 13, aquesta programació, aquests matins musicals i també d'informació i de servei en aquesta primera hora, que us acompanyarà doncs, aquestes 4 setmanes en els que doncs, les vacances han arribat a la calaixera. Gràcies per acompanyar-nos. Aquí tenim una miqueta de tot del que arriba amb la quarta hora i també del que oferim a la tarda en estèreo. I aquesta barreja és aquesta Ona Déu 13. Us saludem en aquestes hores del matí. 3 horetes en directe fins arriba al punt de la 1 amb una temperatura de 25 graus ara mateix al Vendrell i amb una previsió de que probablement cap al migdia puguin caure alguns enruixats. És més que evident que el temps ja està canviant i estem acomiadant perquè aquest cap de setmana ja serà el darrer del mes d'agost. Així que benvinguts a la nostra cita que, com sempre, vindrà caracteritzada pel que marca la jornada d'avui, dia 26. Farem una ullada al Dia Internacional, també mirarem quins són els sants del dia, les festes majors, i avui, doncs, com és habitual, també ens quedarem amb els fets històrics i la previsió meteorològica. Després ens aturarem amb la brisa de matí que ens porta les notícies locals de comarca nacionals, internacionals i també d'última hora. Farem un repàs als titulars de premsa més destacats de Catalunya i de província, així també com les últimes notícies de Catalunya i el món. El nostre punt musical vindrà avui donat, com sempre, amb el tema, o millor dit, aquestes setmanes estem fent l'àlbum retrospectiu. I avui també amb el nostre punt de versions, que ja sabeu que hem tret de la bossa remenant per aquest estiu. Casualment teníem previst, amb els preparatius d'ahir al migdia, doncs, parlar o sonar i explicar doncs, una de les cançons importants de la història. Malauradament, cap a la tarda arribava la notícia de la mort de Dolly Parton. Doncs avui ens farem presó també. El nostre punt d'agenda i sobretot el nostre punt de música, que és també aquest fil conductor que arriba amb aquests matins d'estiu. I el WhatsApp de participació, el 686-1091, que cada dia us fem una preguntilla o si simplement voleu trucar-nos i demanar una petició musical, el 686-1091. Doncs ja sabeu que entre totes aquests missatges de veu que arribin, sortegem 2 tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i 2 bosses ben xules que ens fan l'apanyo per moltes coses. Així que recordeu que a partir de les 11 del matí doncs podeu enviar els vostres missatges. I és moment de començar. Anem a mirar cap al temps i anem a mirar, evidentment, cap a ja el que ens ocupa aquesta jornada. Avui amb la música dels Willside i recordant el seu Pluja d'estiu. Comencem molt bon dia. Salutacions de Marga Márquez.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs la nostra primera aturada és per saber en la jornada en la que estem. Per si aneu una mica despistats, eh? De vegades hi ha gent que avui és dilluns, avui és dimarts. No, és dijous. No, és divendres. Avui és 26 d'agost i avui es celebren diferents efemèrides destacades a escala global. Avui és el Dia Internacional del Dengue, una jornada impulsada per conscienciar la població sobre la prevenció d'aquesta malaltia transmesa pels mosquits. Avui és el Dia Internacional de l'actriu i de l'actor, homenatge als professionals de la interpretació en memòria de Sant Ginés de Roma, actor màrtir del segle XIII. I Dia de Namíbia, commemoració de l'inici de la guerra de la independència del país el 1966. Avui també diuen en els escrits que és el Dia del Gos, es celebra principalment en els Estats Units i altres països de forma internacional. Avui es commemora la festivitat de Santa Teresa de Jesús, Jornet i Barça, una santa catalana nascuda a Aitona, Lleida, i que és la patrona de l'ancianitat. Va fundar la Congregació de les Germanes dels Ancians Desemparats, que es dedica a la cura de la gent gran. A més d'aquesta celebració principal, l'Església Catòlica també recorda avui els següents sants: Sant Alexandre de Bergam, Sant Anastasi Bataner, Sant Eleuteri, Sant Maximilià, Sant Seferí, Santa Joana Elisabet i Sant Joan Pau I. Vinant cap al que recordem la història de Catalunya, on 26 d'agost ha estat a l'escenari de fets polítics, bèl·lics i culturals de gran rellevància. Esdeveniments històrics i importants, doncs, fent una pinzellada, el 1609 hi va haver la censura i història oficial. A Barcelona s'aprova i signa la censura de la Crònica Vinçal del Principat de Catalunya, una obra cabdal d'Antoni de Brizuela, tot i que sovint s'atribueix a Jeroni Pujades, que pretenia recopilar les grandeses del territori. I el 1936 hi va haver la repressió durant la Guerra Civil. La capital Lizcano de la Rosa, excap de les esquadres de Catalunya, va ser afusellat al forçar a Santa Helena del Castell de Montjuïc, acusat de rebel·lió militar contra la República. I més recentment, el 1991, es va fer l'obertura dels túnels de Vallvidrera. S'inaugurava oficialment el túnel de Vallvidrera, una infraestructura clau que va millorar definitivament la connexió entre Barcelona i la comarca del Vallès Occidental, salvant la Serra de Collserola. El 2017 hi va haver la manifestació històrica contra el terrorisme. Després dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils, es van celebrar una històrica i multitudinària manifestació ciutadana a Barcelona sota el lema "No tinc por", que va recollir el rebuig social al terrorisme. I avui, així com a nota destacada, tal dia com avui va néixer l'actriu Llull Beltrán, és natural d'Igualada. Avui continuen diferents municipis amb festa major. A la província de Tarragona, avui, per exemple, continuen les festes majors de Torredembarra, de Santa Rosalia, a Cambrils, de la festa de la Mare de Déu del Camí, a Móra d'Ebre també estan de festa major, i l'Arbós avui, doncs, acaba aquest darrer dia que representa la jornada de cloenda de la seva festa major, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, coneguda especialment per la riquesa del seu seguici popular. I avui, dia 26 d'agost, al Vendrell s'espera un dia d'intervals de núvols i risc de ruixats. La màxima voltarà cap als 29 graus i la mínima situarà al voltant dels 24, deixant un ambient força càlid i cap al migdia sensació de xafogor. El cel estarà nuvolat al matí, amb obertura de clarianes i sol a la tarda. Hi ha risc de pluges febles o estones de pluja curta entre les 9 i la 1 del migdia, amb probabilitat de pluja que disminuirà cara a la tarda. El vent serà fluix, principalment de component est-sud-oest, amb velocitats d'entre 10 i 15 km per hora. Doncs aquesta és la primera ullada que donem a la jornada aquí en aquesta Ona 10-13.
arrencant la jornada d'avui dimarts.

Bueno, i avui obrim el nostre punt musical, així a primera hora podríem dir. Arriba la música d'Alberto Añón, una cançó musical dance techno de l'artista Alberto Añón que es va llançar a la dècada dels 90 i que després es va rellançar amb diferents segells tan famosos com aquell Contrasella. Aquest romanç nocturn que se'n va quan comença el dia, Amor de Noche. Bueno, anem en busca del que ens ocupa en aquests primers minuts d'aquesta Ona 10-13, que és la informació que arriba al punt informatiu. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Com sempre, comencem aturant-nos pel que fa a les notícies del nostre municipi i de la nostra comarca. Es recullen signatures per reclamar canvis de la gestió de residus a Coma-ruga. La plataforma Barris Marítims Nets, recentment formada a Coma-ruga, està duent a terme una recollida de signatures durant aquests mesos d'estiu per demanar canvis en la gestió de residus en aquest nucli marítim del Vendrell. Segons ha explicat Ana García, el membre de la plataforma, la seva creació respon al malestar que senten els veïns i residents de Coma-ruga davant del canvi de model impulsat aquest any en la recollida de residus. Diuen que senten que no respecten els seus drets com a ciutadans i que ens queixem contínuament perquè tornin a posar contenidors oberts, que siguin més grans perquè augmentin les freqüències de la recollida, diu la membre de la plataforma. Igualment creuen que ha estat un error implementar la recollida porta a porta en zones en els blocs de pisos. En poques setmanes la plataforma ha recollit més de 1.200 signatures que portaran a l'Ajuntament quan hi hagi el pròxim ple de setembre. Els seus integrants critiquen les males olors i la presència de rates i altres insectes que asseguren que ha estat un constant aquest estiu. I més temes que ens arriben també des de Coma-ruga. Un cotxe s'encasta contra la balustrada del llac de Coma-ruga i queda a punt de caure a l'aigua. El vehicle va

metres de l'aigua, amb risc de precipitar-se al llac. Fins als llocs s'han desplaçat diverses patrulles de la policia local i que ha atès el conductor que hi han assegurat la zona. Els agents han acordat el tram de la balustrada que ha quedat sense protecció després de la col·lisió per evitar riscos als vianants mentre es duen a terme les actuacions necessàries. I una notícia que marxa de la nostra comarca, però que ens agafa la veïna població de Roda de Barà. Moren les dues dones aixafades per al mur que va cedir després del temporal al port de Roda de Barà. Es tracta d'una mare i la seva filla que van patir ferides molt greus dissabte passat en cedir part d'un jardí particular. El marit i pare van arribar aquest dimarts des del Perú per poder acomiadar-se. La tromba d'aigua que va caure el cap de setmana al nord del Tarragonès i del Baix Penedès va provocar una caiguda d'un mur de pedra que delimitava el jardí d'una propietat privada de Roda de Barà a la zona del port. Les pluges van empènyer el mur fins que van derrocar i aquest va caure damunt de les dues dones, mare i filla, que una d'elles encara no havia passat a l'edat de ser major d'edat. Van causar ferides irreversibles, segons han confirmat fonts coneixedores del mitjà, i finalment aquest dimecres al matí s'ha confirmat la mort de les dues persones. Les dues dones no eren veïnes de Roda de Barà, es trobaven a la zona de les Carpes, a prop del port de Roda de Barà, on tenien una de les parades del mercat que s'havien instal·lat durant l'estiu. Segons la informació facilitada, totes dues haurien estat passant la nit al recinte per vigilar la mercaderia quan la tempesta de dissabte va provocar l'enfonsament del mur i els hi va caure a sobre. La noia i la seva mare van ser traslladades amb pronòstic reservat fins a l'Hospital Universitari Sant Joan 23 de Tarragona, on romanien en vida connectades a unes màquines. Totes dues van arribar en un estat sumament crític i, malgrat els esforços, no van poder salvar-li la vida. També, segons el que arriba, són originàries del Perú, i el marit i el pare de les dues víctimes van viatjar fins a Tarragona per poder acomiadar-se. Precisament, l'absència del marit i del pare de les dues dones va endarrerir la decisió de desconnectar-les, cosa que va provocar confusió. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roda de Barà havia informat i donat les condolències per les seves xarxes i va haver de rectificar davant de la inexactitud de la informació rebuda. Després de ja s'hi confirmar les dues morts, l'Ajuntament ha fet públic que guardarà un minut de silenci i en memòria de les dues dones avui a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, i també la població ha decretat dos dies de dol oficial al municipi. Aquest és un repàs avui una mica més breu del que fem habitual amb les notícies del nostre municipi i comarca, però ens aturem, com és habitual aquests dies, en les portades dels principals diaris de Catalunya. Comencem amb La Vanguardia. Diu que Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau a Ceuta. Interior rebutja la versió de la defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu. La ministra atribueix el que va passar a un atac híbrid, però no concreta d'aquí. Sánchez canviarà la llei d'estrangeria i otorga el comandament únic al ministre Torres. També ens diu que crítiques per la falta d'alertes de les inundacions a Tarragona i al Baix Penedès. L'executiu vol posar límit al boom del centre de dades, i l'auge de les ultras de Saxònia i Hall amenaça el futur de Berth. També ens diu que el foc torna a posar collserola amb l'ai al cor amb els desallotjaments i confinaments. L'incendi crema 35 hectàrees sobre matolls i obliga a desallotjar diverses desenes de veïns de Torre Baró. També avui ens fa referència a molts mitjans de comunicació de que Dolly Parton, la reina del country, mor als 80 anys. Anem en busca de més informacions, més portades de diaris, els principals que destaquen a Catalunya.
El Periódico de Catalunya diu que Barcelona ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic el 2027. L'ATM licita el sistema bancari per poder aplicar abonament directe als torns d'accés d'estacions de metro i busos. El govern vol accelerar aquesta millora cridada a beneficiar usuaris esporàdics i també turistes. També ens diu amb una fotografia que el foc amenaça Collserola. Un incendi a la zona forestal de Canyelles obliga a desallotjar

0: 35 veïns i confinar Torre Baró i Ciutat Meridiana. També diu en portada de que Robles i Marlaska xoquen en públic per les alertes del CNI sobre l'assalt de Ceuta. L'executiu central reforça les lleis per agilitzar les repatriacions d'immigrants sense dret a asil i els empresaris de la ciutat autònoma qualifiquen d'insostenible la seva situació econòmica. L'Audiència Nacional vol més recursos per l'alça dels casos de drogues i l'Estat elevarà el control de seguretat mediambiental dels centres de dades. També recull la informació de la pèrdua de la mort de Dolly Parton als 80 anys. El diari El Punt Avui també ens porta informació i diu que Salut Blava, professionals de la salut investiguen i entitats avaluen els beneficis i físics mentals que proporciona el medi marí per millorar el benestar dels col·lectius vulnerables o pacients oncològics amb ansietat. El poder en mans de Malbas i també ens diu que el govern condemna l'agressió d'Elx. També parlant de l'esport, ens diu que el Barça té fronts oberts amb Valde, Casado i Héctor Fort. Més notícies, en aquest cas ens anem cap al diari de Tarragona, il·lustrant amb una fotografia, ens parla del dia després. Tarragona tracta de recuperar-se dels efectes causats per la pluja, el vent i la pedra caiguda abans d'ahir al Tarragona. El govern obre ara també la porta de revisar els avisos de l'ES Alert i també ens diu que les dues dones, madre i filla, els hi va caure al mur el dissabte a Roda de Barà, han confirmat la seva mort. El diari de Tarragona també ens diu que Pogacar arriba a Tarragona com a líder indiscutible de la Vuelta. L'etapa passa avui per Terres de l'Ebre i el Priorat i també ens diu que Tarragona ja no hi haurà examen per la cartilla municipal de taxista. I parlant de Reus, el fiscal demana 14 anys de presó a l'acusada de matar a Mervyn Thomas. Ens anem a d'altres diaris, com és en aquest cas el diari Ara. El diari Ara, en portada, ens deixa notícies com que cal ser molt prudents. L'incendi de Collserola ja està estabilitzat, però els bombers treballen per acabar de controlar el foc. Sánchez proposa comparèixer el 9 de setembre al Congrés per la crisi de Ceuta. Un grup de hackers filtren les dades de 70.000 agents d'intel·ligència del Marroc amb un regal d'Espanya. I també ens diu que el Barça es planteja suspendre l'homenatge als campions del món a Espanya. Després de fer una ullada a les portades dels principals diaris de Catalunya i també de comarca, ens anem amb les últimes notícies d'àmbit nacional. Sánchez sol·licita comparèixer al Congrés per explicar la gestió de la crisi a Ceuta. La Guàrdia Civil investiga la troballa dels cadàvers d'un matrimoni irlandès a Cullera, a València. Claus a la nova llei d'asil i la reforma d'estrangeria que canvia i quan entrarà en vigor. També ens diu que altres notícies del món ens diu que l'últim intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucrània deixa com a mínim 4 civils morts. Moren almenys 14 nounats a l'incendi de la maternitat d'un hospital al Pakistan. I desplegat a l'exèrcit contra la seguretat a la recepta de la nova dreta llatinoamericana sota la òrbita de Trump. Les últimes notícies d'economia ens diu que Canadà respon a Trump amb nous arancels de fins als 50 fins als 700 productes nord 50% per a 700 productes nord-americans. I pel que fa a la cultura, mor l'estrella del country Dolly Parton als 80 anys. Avui molts mitjans de comunicació també recullen aquesta notícia. És moment d'anar cap a Catalunya, les notícies principals que destaquen. Ha estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees. Els efectius treballen per controlar els focus secundaris i tots els desallotjats han pogut dormir a casa. També ens diu que de Roda de Barà decreta 2 dies de dol per les per les dues morts de les persones afectades pels greus aiguats. I Tarragona i Ponent fa balanç dels danys del temporal. La pedregada castiga la fruita dolça del Segrià i de la Noguera. I també ens diu que demanar un taxi amb cadira de rodes surt molt car, fins a 40 euros per reservar-lo. I per el que fa al temps, balanç de les tempestes a l'espera de nous ruixats de fang i també més xafogó. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Jim.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Jim.
1: Jump in.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs avui parlarem en el nostre apartat, en la nostra secció de versions d'una cançó fantàstica que per segurament alguns encara esteu una mica perduts, però tot s'ha precipitat. Avui hem de donar la trista notícia de que la legendària cantant i compositora Dolly Parton moria ahir a l'edat de 80 anys, segons confirmava oficialment la seva família. Després d'afrontar una breu batalla contra el càncer, els seus representants van emetre un comunicat on explicaven que ens va deixar en pau i envoltada dels seus éssers estimats. El seu nebot i cap de seguretat va compartir un emotiu vídeo on explicava que l'artista s'acomiadava del seu públic amb paraules de la seva cançó més cèlebre, el tema I Will Always Love You, Sempre T'Estimaré, que serà després protagonista. Més enllà de vendre més de 100 milions de discos i escriure himnes com aquest de Jolene, l'artista serà recordada per la seva immensa tasca filantròpica, incloent-hi la donació de llibres infantils amb la seva fundació i el finançament d'investigacions mèdiques. La indústria musical i milions de seguidors d'arreu del món ploren la seva pèrdua.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Després tindrem l'oportunitat també de tornar a sentir-la. Una gran artista i també una gran persona ens ha deixat. Seguim en aquests darrers ja 15 minuts cap al punt de les 11 del matí amb els Aaron Shuba, una cançó que ens acompanyava, una banda sonora de les nostres vides, a l'espot del 2017 de l'Estrella Damm. Aquest Don't Fight It. Ah, bé, l'Estrella Damm ens ha donat molts èxits, que també farem un repàs aquestes setmanes d'estiu.

0: Escoltas Radio El Vendrell.
1: Niña, tú sabes que me estoy enamorando.
0: Ay, después de sentir aquest famós i exitós tema de Camilo VI, estem molt romàntics avui, com el dia, eh? I això que estem amb angines, o sigui, no us podeu imaginar. Tocarem el punt de les 11 del matí amb els Efecto Pasillo i el seu Carita de Buena. Després ens tornem a sentir amb el que ens ocupa la segona hora. Així que no falteu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la Pesseta a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i a banda també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. El
9: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Benvinguts ara mateix en aquesta nova hora d'Ona Déu 13, la programació d'aquest estiu que us acompanya de forma especial aquestes setmanes fins al punt de la una del migdia. Ara mateix passen 6 minutets del punt de les 11. Tenim avui el cel, doncs així, que hem d'anar per aigua en mà, que és molt probable que avui doncs plogui aquí a la nostra comarca. Avui és notícia de que la província de Tarragona acull la primera etapa de la Volta a Espanya, que passa per Falset i la comarca del Priorat i que finalitzarà Roquetes en Terres de l'Ebre. Una Volta a Espanya que després, doncs, bueno, aquest cap de setmana, aquests dies, perdó, volia dir que passa per aquest famós port de muntanya de Paüls, de tercera categoria, i una pujada important que deixarà aquí els ciclistes doncs donant-lo tot. Després baixarà ja cap a Terres de l'Ebre per agafar la Comunitat Valenciana. I precisament doncs amb aquesta Volta a Espanya, ja sabeu que la música sempre ha anat molt lligada a les, bueno, pues les sintonies que lligaven a aquesta prova ciclista. Així que avui volem començar aquesta segona hora d'Ona Déu 13 recordant els Azul i Negro, que és l'únic grup de la història que ha composat la sintonia oficial de la Vuelta Ciclista a Espanya en tres ocasions. La seva música electrònica i instrumental podríem dir que va marcar una època daurada en les retransmissions televisives de la ronda ciclista durant els 80 i 90. Van començar el 82 amb Estoy volviendo loco, que va ser tot un hit absolut i que va revolucionar la televisió en Espanya. I l'any 83 van continuar seguidament amb No tengo tiempo, també coneguda com Los dedos de una mano. Després de l'èxit anterior van repetir de forma consecutiva amb aquest energètic tema que estava inclosa amb el seu característic so que els caracteritza. I després, mirant en la història de la música, també de la Volta, a l'any 93 van arribar 10 anys després amb la seva última aportació amb el tema Tupacá. Doncs ens quedem amb aquest No tengo tiempo. Així comencem.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Estem escoltant a la gent de Son Boets, els de els gironins, que sempre, bueno, els de l'Empordà, millor dit, que arriben amb aquestes músiques ben fresquetes, estem rescatant el seu Desafiat. Anem a fer una ullada al que avui hem triat com el nostre... la nostra versió. Ja sabeu que a la... a la nostra quarta hora, doncs, ens quedem amb un tema retro, però aquestes setmanes volem fer una visualització, una ullada a diferents cançons que han tingut moltes versions. I casualment ahir ja es teníem programat parlar d'aquest tema quan a la tarda arribava la trista notícia de la mort de Dolly Parton. Doncs avui el tema que hem triat és el I Will Always Love You, la cançó que va ser escrita i registrada originalment a l'any 73 per la cantant i compositora country Dolly Parton. Aquesta va ser llançada un any després com a part del seu àlbum del que abans parlàvem, Jolene. Bueno, parlàvem, escoltàvem. Tot i que molta gent l'associa aquest tema a la ruptura amorosa o directament a la versió posterior de Whitney Houston, la cançó desenvolupa una història d'origen completament diferent. Dolly Parton no va escriure la cançó per a un amant, sinó per al seu mentor i company de televisió, Porter Wagoner. Després de 7 anys d'èxits compartint el seu programa, l'artista volia deixar-lo per continuar la seva carrera en solitari. Davant de la tossudesa d'ell i la dificultat per parlar-ne, va decidir fer-li una cançó com una carta de comiat respectuosa i agraïda. Segons explicava l'artista, va escriure aquesta cançó i el seu altre gran clàssic, Jolene, pràcticament el mateix dia, possiblement la mateixa nit, diu. Poc després del seu llançament, Elvis Presley va mostrar un gran interès per enregistrar-la en versió, la cançó. El mànager de l'artista, el coronel Tom Parker, va exigir a Parton la meitat dels drets de la cançó com a condició per l'enregistrament. Tot i que va ser una decisió molt dolorosa, la va fer plorar tota la nit, diu, es va negar a cedir els seus drets. El temps li va donar la raó, ja que va conservar el control financer total d'un dels temes més lucratius de la història de la música. I gairebé 2 dècades després, Whitney Houston va fer una versió en clau de balada soul per la banda sonora de El Guardaespaldes. La versió de l'artista va portar la cançó a un nivell fenomen global, aconseguint ser número 1 en 34 països i esdevenint un dels singles més venuts de tots els temps. L'artista ha expressat moltes vegades la seva profunda admiració per la interpretació de Whitney Houston i ha fet sempre molta broma dient que gràcies a les regalies d'aquella versió ha guanyat molts diners per comprar Graceland, la mansió d'Elvis, moltes vegades. Doncs avui no era la intenció, però ens veiem obligats a sentir l'original, perquè segurament molts tenim al cap o només coneixeu la versió de Whitney Houston. I avui mereix la pena fent un petit homenatge a aquesta gran persona, gran cantant i sobretot una persona que ha donat molt pels demés. Aquí està el tema original.

0: una cançó que queda gravada en els escrits de la història de la música i també del cinema, des de la pel·lícula El guardaespaldes, i de la mà d'un artista que se'n va anar massa aviat. Són les 11:24 del matí. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Bueno, canviem ara completament de registre. Anem a donar-li color una miqueta més, encara que avui o el dia ho necessita.
0: Anem a viatjar en el temps i ens quedem amb aquest gran hit d'un dels grans, com és en David Guetta.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

El dia avui, pel que fa doncs, l'alegria de veure el sol, doncs, no acompanya gaire. Nosaltres estem aquí amenitzant ara aquests minuts de la mà de Ricky Martin amb el seu èxit i recordant el seu Vente pa' acá. El que has de fer és quedar-te, sentir i estar amb nosaltres aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bueno, recordeu el nostre WhatsApp de participació, que és el 686-101-101. Cada dia us fem una pregunta, però vista de que no... Bueno, pues, que no esteu per la labor. Si ens voleu fer una petició musical o si voleu compartir amb nosaltres com esteu passant les vostres vacances d'estiu, doncs de dilluns a dijous regalem dues tasses i dues bosses de Radio Televisió al Vendrell. I els caps de setmana, és a dir, divendres, li posem més entonació cap a... Doncs sortir una miqueta por ahí, eh? Ens anem de festa, de tardeos, i amb les dues entrades que regalem per anar a la discoteca Arcos. Ja sabeu, el 686-101-101. Aquí no obliguem a ningú, ja ho sabeu. Si voleu compartir què és el que esteu fent ara, o el vostre dia a dia, el vostre matí, el 686-101-101, que entre totes les trucades, o demanar un tema musical, que estarem encantats. Doncs us podrem atendre molt gustosament. Anem en busca ara el nostre àlbum retro que avui hem trobat i que volem compartir amb vosaltres. Aquí el que fem és portar-vos per al bon camí musical. Ara és moment de fer una ullada cap als anys 80. Eren els primers anys 80 i arribava un jove Bruce Springsteen que estava sumant en una tristesa positiva i que va rematar amb Nebraska, però que va arribar al seu setè disc. El disc que avui ens tractem és el Born in the USA. Per molts, aquest és el millor disc del Jefe i el més comercial amb temes com Dancing in the Dark o el famós I'm on Fire o el seu My Hometown o Glory Days. Amb aquest treball, l'artista mostra el seu caràcter, el de la determinació, la casta, no se sent derrotat i lluita fins al seu objectiu. Es va guanyar una falsa imatge pro-americana, però quan tracta un dels artistes més compromesos socialment amb una visió d'esquerres pel que fa a la política del seu país, la cançó que dona títol a l'àlbum i possiblement la més coneguda, el seu Born in the USA, va ser interpretada erròniament fins i tot per Ronald Reagan, president aleshores del seu país. El Bruce critica de manera irònica les misèries, segons ell, dels Estats Units. Diuen que va vendre més d'un milió de LPs en només 50 hores. Va estar 7 setmanes seguides com a número 1 als Estats Units. L'àlbum va vendre més de 10 milions de còpies. L'artista va emprendre una macrogira amb la E Street Band i aquell àlbum també va marcar la separació temporal de Bruce Springsteen amb la seva banda de suport, no tornant-se a juntar fins a Tracks. Doncs avui podeu fer un viatge si voleu. La veritat és que ens costa triar alguna de les cançons, però ens quedem amb una de les més escoltades, aquest Dancing in the Dark.

Bueno, aquí estem escoltant una de les versions que trobem del tema ja arxiconegut, famosíssim, històric, del gran Camilo Sesto, de la mà dels Ritmo Covers, fent una versió brutal d'aquest Melina. Bueno, doncs aquests minutets que ens manquen 10 per tocar el punt de les 11 del matí. Així estem ara, se'ns ha mogut així la cosa. Anem a buscar més èxits i més cosetes que segurament més d'un dels que ens esteu escoltant heu ballat. Pues vinga, que no se diga, que aquí la música ens acompanya sempre i d'aquella ben bona. Viatgem en el temps i ens quedem amb Ivana Spagna, la coneixíem així, amb el seu famós tema Call Me.

Doncs aquí estava Call Me, del tema de Spagna. Seguim i amb aquests ja darrers minuts d'aquesta, doncs, a segona hora, viatgem també agafats de la mà del grandíssim tema de Jocelyn Duran i Nanny Cherry, aquest 7 Seconds.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a l'A2 a Cervera deixa un carrer tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
2: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Benvinguts a l'última hora d'Ona 10-13 en aquest matí de dimecres. Dia 26, li traiem ja pàgines al mes d'agost, que el recordarem per aquests episodis de fortes pluges que ens han, aquesta vegada ens ha tocat a la nostra comarca i a poblacions veïnes. Aquests dies sabeu que podeu enviar-nos un WhatsApp de participació si us ve de gust sentir alguna cançó a la carta. O si voleu compartir amb nosaltres com està sent el vostre estiu, si ja esteu treballant, com teniu ja programat la tornada a la rutina, si esteu passant per la nostra comarca passant uns dies, del que més esteu disfrutant, doncs compartint les vostres històries d'estiu o els que esteu pencant, Allò ja s'ha acabat i ja ni tan sols has tingut vacances. Entre tots els que ens envieu un missatge a la veu, sortejarem dues tasses i dues bosses de ràdio i televisió al Vendrell. Així no us aneu de 8. 686 0091. Us donem la benvinguda amb la música dels Green Day amb aquest Time of You i en breu farem una ullada ja per arrodonir la informació amb l'agenda.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Anem a fer una ullada, una mirada a la música, a la història i als diferents estius que segurament heu viscut també intensament. I aquestes setmanes també farem una ullada als temes d'estiu que ens ha ofert les campanyes de l'Estrella Damm. Amb aquest tema de la mà de Billy and the Vision and the Dancers, el tema s'ha marcat popularitzada en Espanya gràcies a l'anunci estival de la Damm, una cançó que es va convertir en tot un himne de festes, frescura de la platja de les Illes Balears, amb Billy the Vision and the Dancer. A Suècia, el tema Sou Kata, gat d'estiu, és una expressió que defineix les mascotes que s'adopten per les vacances. El nom de... el tema s'ha marcat més que una simple cançó d'estiu. La lletra s'utilitza amb aquesta metàfora per narrar un desamor i amor protagonista que se sent pues, d'usar i tirar. Històries d'amor que han envoltat moltes vegades la campanya de la Damm.

pues aquí estem recordant a una Shakira que estava enamorada. Era per allà el 2017. Ho tenia tot preparat i la cantant estrenava aquesta cançó, que era una cançó dedicada al Piqué. Estava inclosa en el nou àlbum de la cantant, que portava 3 anys des de publicar darrer treball. I, bueno, pues, igual que ara li ha cantat el desamor, ja li cantava a l'amor. Quan una està enamorada i o està desamorada. Bueno, m'ha quedat així, desenamorada. I té la sort de que pot transmetre a través de les seves lletres, doncs, el seu amor o la seva ràbia. Passen coses com el que ens ha fet la Shakira, temazos que guardarem per la història de la música. Anem en busca d'obrir el nostre punt d'agenda. Bueno, amb aquests ratxets de sol que de tant en quant intenten arribar aquí, almenys en la nostra ubicació, sabeu, aquí en la carretera de Santa Oliva, on estan les nostres instal·lacions. Avui és el darrer dia en el que podeu anar de festa major a l'Arbós. És el seu dia que tanca aquesta jornada festiva, una de les grans festes majors del Baix Penedès. Doncs a part dels actes que ja s'han produït a partir de les 11 del matí, us recordem que a partir de les 4 de la tarda fins a les 10 de la nit al poliesportiu hi ha bàsquet 3x3, categories premini i mini, nascuts entre el 2015 i el 2010, i després hi haurà el concurs de triples. A les 5 de la tarda, també a les pistes de petanca del Parc de Santa Llúcia hi ha el campionat de petanca per jubilats. I a les 6 de la tarda, a la plaça de la Puntaire, festa de l'escuma de colors i lliurament dels premis del concurs infantil de pintura. A 8:15 de la tarda, a la pista exterior del poliesportiu, hi haurà ball per la gent gran a càrrec del grup París la Nuit. I tot seguit, a les 10 de la nit, espectacle amb el monologuista i showman Mateo Vergara. A 9:15 de la tarda, al camp de futbol municipal, hi haurà partit de futbol entre el Club Futbol L'Arbós i el Club Futbol Banyeres. I a finalitzar, hi haurà lliurament de trofeus cedits per l'Ajuntament de l'Arbós. A 10:45 de la nit, al carrer del Nord, al costat de la Rambla del Vall de Bastons, hi haurà cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Minecraft. I a 10:45 de la nit i a la plaça de la Vila hi haurà concert de jazz a càrrec de Manfred's Quartet and the Crazy Trio. Aquest és el darrer ja a punt que fem de la festa major de l'Arbós. Avui és dimecres, avancem a la setmana que divendres podeu anar de mercat a Calafell i també al Vendrell. Avui a dimecres al Vendrell hi ha el concert de música Metralla, una de les cites que no us podeu concert amb el grup Metralla, volia dir, una cita que no us podeu perdre en la 37a música a la Vila, a la plaça del Tívoli, a partir de les 10 de la nit. Demà dijous, a Cunit, hi ha, a partir de les 11 del matí, hi ha taller de manualitats i confeccions en fusta. I a partir de les 9 de la nit a Calafell arriba el sopar medieval que obre la 27a cita d'aquest mercat medieval que celebra fins al 30 d'agost. Una activitat amb tradició al nucli antic que es viu intensament al mercat medieval de Calafell, una de les cites i un dels mercats més antics de Catalunya, caracteritza el tret distintiu, el certamen que celebra els mateixos carrers on es feia a l'edat mitjana. Com us dèiem, el mercat comença, arranca demà dijous amb el sopar i arribarà en 3 dies consecutius, divendres, dissabte i diumenge, que desenvoluparà el gruix de les seves activitats. Demà us avançarem més cosetes perquè ho tingueu més fresquet. La programació de Ràdio El Vendrell us acompanyarà a partir de 2:15 del migdia amb l'informatiu i a partir de les 2 del migdia amb el programa Connexió amb xarxa amb tota la informació. Amb aquesta programació d'estiu, recordeu que l'informatiu arriba amb la seva edició vespre a partir de les 8 de la tarda del vespre. I
Televisió El Vendrell també us apropa tota la informació, les notícies més recents i destacades del municipi i comarca, amb les notícies a partir de les 2 del migdia. Doncs amb aquest apunt d'agenda, ara ja sí que donem el tret definitiu amb la nostra música. Ja sabeu que aquestes jornades d'aquesta Ona 10-13 ve caracteritzada per bona música i una mirada cap a la història de la música. Aquí ens quedem amb una d'aquelles cançons que cantareu segur, amb els Pimpinela, Olvídame i Pega la Vuelta.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta és una d'aquelles cançons que et posen de peu, en peu, estiguis com estiguis. Has tingut un dia fatal, una nit d'aquelles horroroses. O, bueno, pues les coses que passen a la vida. Si sents la música dels Blondie, t'aixeques i tires endavant. Aquí és el tema Long Time.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Hem arribat a 12:45 del migdia. Anem en busca de David Otero, que ens agafa de la mà amb aquest loco de amor. Bueno, ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp de participació obert, el 686-101. Ens podeu enviar un missatge de veu. Si ja us fa tanta vergonya, també un missatge escrit. I ens expliqueu què us té fent amb aquestes ja últimes dates del mes d'agost. Si esteu de vacances, si esteu per agafar les vacances, si esteu ja treballant, si esteu a punt ja de marxar o si heu canviat plans degut al canvi del temps. Ho podeu comentar amb nosaltres, que entre tots els que ens envieu un missatget, doncs sortejarem dues tasses o dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell, que més us agradi.

escoltes Ràdio El Vendrell. I ara sonen per aquí els grans Charango, una d'aquelles cançonasses que segurament més d'un se la sap de memòria. Arribem a 2:17 amb el Cor a la Terra, el seu gran treball i temassos com aquesta, Una lluna a l'aigua.

0: Estem escoltant i recordant a un jove Enrique Iglesias amb una de les seves primeres publicacions, que jo diria, ara em falla una mica la memòria, que és el primer single que va publicar. Enamorado por primera vez. Ai, l'amor, que tantes històries ens dona. Anem en busca de més cosetes. En 12 minuts arribarem al punt de les... de la una del migdia. Estem avançant a poc a poc ja amb aquesta recta final d'avui dimecres.
1: Ràdio Al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: I anem en busca de més música que ens agrada a nosaltres aquí remenar entre la nostra amplíssima discoteca. I ara viatgem de la mà de la gran Ana Graviel, Simplemente Amigos. Simplemente Amigos.

les grans dames de la música llatina, la mexicana, i una de les seves grans cançons, Ana Gabriel, Simplemente Amigos. Bueno, i ara què tal? Ens donem una altra volta per la música així més profunda, viatjant en el temps. Bueno, li haurem de donar una volta a això perquè jo vull que us poseu en contacte amb mi i no hi ha manera, eh? Així que anem en busca de més cosetes i més artistes amb aquest punt retro en el que ara ens aturarem ja en aquests darrers minuts. Un artista que també va brillar, però que la vida ens ho va emportar massa aviat. Nino Bravo, un beso i una flor.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Doncs avui amb la música de la mà de Melendi, de la mà de l'Astúria, i amb aquest tema Con la luna llena, amb aquest fantàstic tema arrodonim avui la jornada d'avui dimecres. Espero que passeu una molt bona jornada. Si esteu de vacances, a disfrutar-les encara. I això sí, amb una mirada posada en el temps. Salutacions de Marga Márquez. Ciao.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que ha alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. I la Generalitat crearà un bessó digital de 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la gestió del trànsit i de les infraestructures. El projecte impulsat pels Departaments de Territori i Interior i el Servei Català de Trànsit tindrà una inversió de 7,1 milions d'euros i un termini de 36 mesos. El sistema s'alimentarà en temps real de dades de comptadors, càmeres, vehicles connectats i dispositius mòbils i incorporarà intel·ligència artificial. I la mare i filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte ha mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment ha confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui a les 7 del vespre davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments també s'han aixecat i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el 24 d'agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria Esportiva Izquierdo de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors del centre van trucar al 112 als vols de les 3 de la tarda i fins a la galeria de tir situada al carrer del Cobal es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l'home va acabar morint abans de ser traslladat a l'hospital. La policia catalana treballa ara amb totes les hipòtesis obertes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Dimecres 26 d'agost de 2026. Siguin vostès molt benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell, que fem possible la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i també redactors de la casa en producció general i continguts, el Jordi Graell, que ens ha de fer una extensa crònica esportiva, i tot plegat d'ara i endavant, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.

0: Sumari de titulars.
1: L'Ajuntament del Vendrell anuncia la construcció d'una xarxa de pluvials i d'un gran dipòsit soterrat a Coma-ruga, concretament al Brisamart i el conegut com a Parc dels Enamorats. Aquest és el primer argument d'un informatiu que deixa una altra qüestió vinculada, que és que de les precipitacions i inundacions d'aquest cap de setmana, la pitjor part se la va endur Roda de Barà. Hi havia dues dones en estat crític i, lamentablement, han mort les últimes hores. Seguirem parlant d'inundacions perquè Unitat Vendrellenca acusa el govern local de deixadesa en la prevenció de les inundacions. Parlarem de Creu Roja del Vendrell i com li ha anat aquest estiu, i ho farem escoltant que també van treballar per les inundacions. I, finalment, problema de recollida de residus al Francàs. Després dels dos episodis de fortes pluges que han provocat inundacions a diferents punts dels nuclis marítims, l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat avui dimecres que posa en marxa el projecte per construir una xarxa de pluvials a Coma-ruga i un gran dipòsit soterrat al Brisamar. Tot i tractar-se d'una inversió molt important de més de 4 milions d'euros, el consistori creu que ja no es pot esperar més per solucionar un problema que han definit com un mal endèmic. Ho explica en aquesta informació Marc Guitart, i aquí escoltarem Kenet Martínez, l'alcalde del Vendrell, i també Alfons Herrera, que és el regidor d'Aigües.
2: La construcció d'un dipòsit captador d'aigües pluvials a sota del Parc dels Enamorats és un projecte que fa anys que està sobre la taula, però que fins ara no s'havia impulsat pel seu elevat cost econòmic. Amb tot, es tracta d'una iniciativa

0: iniciativa clau per resoldre les recurrents inundacions que pateix el nucli de Coma-ruga, especialment la zona de la urbanització Brisamar.
1: La urbanització Brisamar, com sabeu, es va començar a construir als anys 40 sobre uns aiguamolls, i de fet el llac de Coma-ruga és l'últim record d'aquells aiguamolls, sense pluvials, perquè estem a cota zero i fins i tot en algun punt per sota del nivell del mar, i per tant no té xarxa de pluvials, i per tant per evacuar l'aigua que s'entolla es fa per superfície i, evidentment, de mica en mica a una velocitat lenta, perquè al final és la capacitat que dona per la poca pendent o nula pendent que tenim.
0: Després dels últims episodis de pluges torrencials i inundacions registrats aquesta setmana, i en previsió que aquestes puguin ser cada cop més habituals, l'Ajuntament creu que ja no es pot esperar més per engegar aquest projecte. La construcció del dipòsit soterrat, amb una capacitat equivalent a 6 piscines municipals, és el que permetrà desenvolupar després una xarxa de pluvials al nucli.
1: Una xarxa de pluvials que anirà des de l'Avinguda Generalitat, el Passeig Marítim i Imperial Tàrraco, una mena de triangle, amb centre on podem construir un gran dipòsit aquí al Parc dels Enamorats. Estem parlant d'un dipòsit de més de 3.500 metres cúbics, en planta seria 40 per 20 metres, 12 metres de profunditat, per tant estem parlant d'un dipòsit de grans dimensions.
2: Les aigües que recollirà aquest dipòsit seran les provinents des del carrer Balmes fins a l'Avinguda de la Generalitat, agafant els dos carrers finals, el carrer Xiprés i el carrer Baladres, i també estem estudiant, això és el que hi ha al l'avantprojecte que tenim, però doncs estudiarem la possibilitat d'interceptar els pluvials que baixen de la carretera i dels masos, interceptar-los possiblement, si pot ser, a la cruïlla amb el Parlament de Catalunya, perquè els puguem portar aquí a través de l'Imperial Tàrraco.
0: La intenció del govern local és portar la primera proposta d'inversions per a aquesta actuació al ple del mes de setembre. D'entrada, es preveu que la inversió inicial sigui de més de 4 milions d'euros, un cost que ja s'assumeix que acabarà sent superior.
1: És una obra d'enginyeria complicada perquè ha de jugar pendents i bombatge, evidentment. Perquè, evidentment, la sortida finalment és l'aigua i el mar està a la cota que està. Això és evident,
0: El 2021, el consistori va anunciar la voluntat d'obtenir una subvenció dels fons Next Generation per tirar endavant aquesta actuació. Una iniciativa, però, que no es va acabar concretant. Ara l'Ajuntament assumirà d'entrada el cost de l'obra, tot i que buscarà altres línies de subvenció.
3: L'alcalde del Vendrell ha expressat el seu condol a la família de les dues dones que han mort després de quedar greument ferides durant els aiguats de dissabte, en aquest cas a Roda de Barà. Es tracta d'una noia de 18 anys i de la seva mare que es trobaven amb l'avi a una de les parades del mercadet del port esportiu quan la força de l'aigua va provocar l'esfondrament d'un mur. Va caure sobre elles. Totes dues van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat crític, mentre que l'avi va resultar ferit de molta menys gravetat. El Departament de Salut ha confirmat aquest matí la defunció de totes dues. Dona el seu condol l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Doncs expressant el condol de l'Ajuntament del Vendrell, de tot el municipi del Vendrell, per les víctimes dels aiguats d'aquest dissabte a Roda Barà, en aquest cas. La trist notícia d'aquest matí, que dues persones doncs finalment han mort com a resultat dels aiguats d'aquest dissabte. Per tant, el nostre condol i una forta abraçada a Roda Barà, evidentment també expressat el condol del Vendrell al seu alcalde, l'alcalde de Roda Barà.
3: Seguim parlant de les inundacions perquè Unitat Vendrellenca es pregunta per quina raó el projecte del dipòsit de pluvials del Brisamar, del que acabem de parlar, no ha estat fins ara una prioritat municipal. Aquest grup també demana explicacions sobre la neteja de la xarxa de clavegueram i sobre el sistema de desguàs de la plaça de les Palmeres de Sant Salvador. En aquesta informació escoltarem el candidat d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert, i també Montse Ortiz, que és diputada de Junts al Parlament de Catalunya. Unitat Vendrellenca acusa el govern local de deixadesa en l'actuació municipal destinada a evitar inundacions com les del passat cap de setmana. El grup recorda que fa anys que l'executiu va anunciar el projecte del gran dipòsit de pluvials del Brisamar, però que aquest no s'ha executat.
4: El dipòsit del Brisamar. El 2021 l'Ajuntament ja va anunciar que tenia el projecte redactat i que demanaria finançament amb els fons Next Generation per construir el dipòsit de pluvials del Brisamar. Estem al 2026 i les preguntes són clares i senzilles. S'ha fet el projecte, s'ha presentat, s'han demanat els fons als Next Generation.
3: La formació també reclama una solució per a Sant Salvador i un seguiment del sistema de desguàs de la plaça de les Palmeres.
4: Aquí al darrere tenim 2,5 milions d'euros enterrats, aquí a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador. El 2019 i 2020 es van fer proves del funcionament del sistema de bombeig, es va posar en marxa, les bombes funcionaven i es tenia de fer un pla de seguiment de tot el manteniment amb costes i amb el Ministeri de Foment. Des del 2020 no se'n sap res i recordem que aquestes obres es van projectar el 2003 i es van acabar el 2007. Estem al 2026 i no han entrat en funcionament.
3: Una altra reivindicació és la neteja del clavegueram, que podria ajudar a evitar inundacions.
4: Si els carrers s'inunden és perquè els imbornals dels carrers estan saturats de fang, de plantes i estan sortint herbes. Per tant, tot el sistema de desguàs municipal no funciona. Per tant, això ens indica clarament la manca de manteniment i els carrers bruts que tenim.
3: Per la seva banda, el grup parlamentari de Junts ha fet arribar al govern de la Generalitat una petició per tal que aclareixi per quina raó no es va activar el sistema S-Alert el passat cap de setmana.
5: Tot i que aquestes previsions, indiquem, no estaven al màxim nivell d'alerta, sí que és veritat que durant el transcurs del dia aquest de la tormenta, el dia 22 de la matinada, es van multiplicar, van arribar fins a 800 les trucades al 112, a 6:45 de la matinada el nivell d'alerta ja sí que va arribar al 6/6, però en canvi veiem que el govern de la Generalitat no va fer res, no va fer cap avís a la població.
3: La formació, conscient dels efectes del canvi climàtic, dona per fet que situacions com les viscudes aquests dies aniran a més. No acabem de deixar enrere les inundacions per parlar de Creu Roja, perquè la seva activitat al Vendrell aquest estiu ha estat marcada per l'atenció a les emergències. El passat cap de setmana, els seus equips van atendre els afectats per la inundació a la discoteca dels Masos i també els del càmping de Roda de Barà. Tanmateix, han hagut de donar suport als afectats per incendis a l'interior de la comarca. En aquesta informació ens explica això i altres coses Ros Ensenyat, presidenta de la Creu Roja del Vendrell. Aquest estiu és intens per a l'assemblea de la Creu Roja del Baix Penedès i del Vendrell. A banda dels serveis que presta de manera regular a la població, els efectius de Creu Roja han hagut d'atendre nombroses emergències, els incendis a l'interior de la comarca i també les inundacions del passat cap de setmana.
6: Nosaltres tenim el nostre departament d'emergències i llavors quan hi ha un incendi o en aquest cas una inundació, doncs se'ns mobilitza. En el cas de la inundació, doncs a les 5 de la matinada ja ens van trucar perquè comencéssim a actuar conjuntament amb vehicles de Tarragona. Doncs vam venir aquí al Vendrell, que vam estar intentant ajudar a la discoteca, i vam estar també a Roda de Barà, al poliesportiu, on van desallotjar les persones del càmping i de la discoteca de Roda. Efectius nostres potser eren 8 o 10 persones, 2 o 3 vehicles, em sembla que hi havia 3, i bueno, pues, mantes, alguna cosa de beure, de menjar, és el que normalment fem cafè...
3: Una de les feines de la Creu Roja són els serveis preventius. Els més visibles, la presència a les festes majors del Vendrell i de bona part dels pobles del Baix Penedès.
6: Preventius hem fet un munt en tota la comarca, tot festes majors i de més, doncs també hem fet preventius durant tot l'estiu. I, per exemple, el que són els projectes més d'aquí de la base, de l'Assemblea, doncs, així com hi ha alguns que es tanquen i s'aturen a l'estiu, com pot ser gent gran, com pot ser el transport adaptat, com poden ser formacions o tallers, hi ha uns altres que continuen. Per exemple, aquest estiu, el tema del de la unitat d'emergència social, que són el sense sostre, i el centre de dia ha continuat obert. I inclús aquest estiu, a tot l'agost hem tingut obert. Hem continuat sortint els dimecres a la tarda a ajudar i a portar el que podem al sense sostre de la comarca, i també hem tingut obert el centre de dia tot el juliol, tot l'estiu.
3: A partir de setembre, l'Assemblea recupera la seva activitat habitual, que inclou el servei de transport adaptat i altres activitats.
6: Tornem una mica amb la rutina nostra. Vull dir, sí que és veritat que hi ha projectes com ocupació, immigració, dona, que han continuat tot l'estiu, això sempre. Val? I doncs començarem a reiniciar una altra vegada el transport adaptat i tallers i activitats amb gent gran, i començarem a fer activitats que també fem amb cuidador.
3: Creu Roja juga un paper rellevant en situacions d'emergència que cada cop són més freqüents a la comarca. Si aquest estiu hem tingut sobre la taula un tema estrella, a part del riuet, aquests són els residus. I és que el Francàs és un dels nuclis del Vendrell on s'ha implementat enguany la recollida porta a porta. Molts veïns i residents, però, han mostrat el seu desacord amb aquesta decisió, al·legant que hi ha zones on es concentren edificis amb molts habitatges. Per això han demanat recuperar els contenidors a la via pública. Des de l'Ajuntament els donen la raó i avancen que al nucli s'implantarà un sistema mix amb contenidors intel·ligents i també recollida porta a porta. En aquesta informació del Marc Guitar escoltarem diversos veïns, Àngel Pla, Javier Barbero o Amàlia Di Gianni.
0: L'Ajuntament del Vendrell va desplegar després de la Setmana Santa la recollida porta a porta al nucli del Francàs. El consistori ha optat per implementar aquest model en aquells barris o nuclis on hi ha una majoria d'habitatges unifamiliars. Al Francàs, però, la tipologia d'habitatges és molt diversa, amb alguns carrers on hi ha habitatges unifamiliars i altres on proliferen els edificis d'apartaments. En comunitats amb molts pisos, com ara els apartaments Catalònia, a la urbanització Pilar Macià, els veïns asseguren que el sistema porta a porta no és adequat.
7: Vam quedar molt parats perquè en una reunió que va haver-hi el juliol van dir que no sabien ells que concretament aquí eren 112 veïns i tal. Llavors, clar, el porta a porta és inviable. Per què? Perquè el que no podem fer és treure al carrer 112 contenedors, més el dia que fan dues recollides seguides, el mateix dia serien 224.
8: Hi ha aquí una ristra aquí de cubells que no és possible. Això està creant dos que vinguin rates, fins guineus han baixat aquí, por senglars, això no pot ser.
0: Una apreciació que també es fa en altres punts del nucli marítim.
9: A la porta de casa meva hi ha un munt de cubells, i al final, en comptes de tenir un jardí, sóc una deixalleria del Vendrell. Llavors cada casa d'aquí al barri som una deixalleria. I és totalment insalubre.
7: Estem tirant les basures, que és una pena, però molta gent els estem portant a roda de vara. Per què? Perquè el que no volem és que això sigui, veiem les rates caminar per tot arreu, que ja les veiem, però la gent prefereix, inclús hi ha gent que el diumenge se'n va cap a Barcelona i s'emporten la basura per tirar-la on viuen i tal. Verdaderament és vergonyós.
9: Crec que aquestes mesures no són per al tipus de comunitat que som nosaltres aquí a la platja del Vendrell.
0: Després de traslladar les seves queixes a l'Ajuntament, des del govern local van proposar posar contenidors comunitaris per fer el porta-a-porta de manera conjunta. Una opció, però, que no va ser ben rebuda pels veïns.
7: L'obligació nostra era entrar als contenedors, però contenedors tipus d'aquests que posen als restaurants. Entrar als contenedors, a la nit treure'ls perquè vinguessin els escombrieres a recollir-ho, i lògicament, mantenint-los en condicions ja nets, clar. Nosaltres ens hem negat totalment, ¿vale? Per què? Perquè sobre que paguem els impostos.
9: La solució ràpida seria tornar al sistema anterior. En comptes de obligar tothom a tenir una deixalleria a casa seva, doncs posa contenidors on estaven. La gent sap fer-ho, no som tontos.
0: Finalment, des del consistori s'ha optat per desenvolupar un model mixt en aquest nucli, posant contenidors intel·ligents a les zones més poblades, tot i que aquells que vulguin mantenir el porta a porta ho podran fer. L'alcalde Kenneth Martínez explica que la intenció és facilitar al màxim el reciclatge. És per això que aquest model mixt també s'adoptarà al Romaní i a Bonavista. Amb tot, els contenidors no estaran disponibles abans del 2027, ja que, segons el consistori, aquest és el termini que ha donat el fabricant per subministrar-los.

0: A veure, això que els expliquem ara és la pena que ho vegin per la tele. Un vehicle s'ha encastat aquesta passada matinada contra l'estany o el llac de Comarruga, provocant destrosses en una de les baranes laterals. A banda dels danys materials que hi ha hagut a la barana i al mateix vehicle, el conductor ha estat traslladat a l'Hospital del Vendrell, això sí, amb lesions lleus. Hi quedaven restes de barana, peces, brossa i fins i tot una tanca metàl·lica. Tot plegat, juntament amb part de la balaustrada, ha quedat dins l'aigua de l'estany. Tot plegat també conseqüència d'una topada que ha tingut un cotxe. El vehicle ha quedat parcialment suspès a l'aire, amb una roda penjant i a punt de precipitar-se també al llac. L'accident ha tingut lloc pels vols de la una de la matinada, quan un conductor que venia des de l'avinguda Palforiana, com en direcció a Tarragona, des de Calafell, ha agafat malament la corba que hi ha passada a la plaça Germans Trilles, i segons la policia local, aquest conductor, després de l'accident, ha donat negatiu a la prova de l'alcoholèmia, i ara es treballa en la hipòtesi d'un possible excés de velocitat per les marques de frenada que hi ha a la calçada. És un jove que ha estat traslladat a l'Hospital del Vendrell perquè havia patit algunes contusions, i ja es poden imaginar que al llac de Comarruga aquest indret ha estat retratat per tothom que hi passava al llarg del matí. Ha estat una de les atraccions, i ara tocarà refer la balaustrada.
1: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol, i ho fem parlant del primer partit de la història del Club d'Esports Vendrell Femení, una secció que, doncs, tot just s'inicia aquesta temporada, aquest primer equip femení, que fa una setmana, doncs, que van començar els entrenaments, i res, tot just aquest dimarts, doncs, jugant el seu primer amistós, en aquest cas ho feien al Camp de la Granada, un equip de primera divisió, que a més els últims anys està lluitant per intentar pujar a preferent. I bé, doncs, evidentment, doncs, la diferència era notòria, i finalment, doncs, les locals que es van acabar imposant per 8-0, però bé, ja sabem que per temporada, doncs, els resultats són el de menys. I bé, doncs, per saber una mica, doncs, com va anar tot plegat, doncs, ens acompanya l'entrenador d'aquest equip, que és el Joan Castelló, que ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com estem?
2: Bé, però tot, doncs, com ha anat aquesta primera setmana d'entrenaments?
3: Bé, ha anat bé. Hem pogut començar de manera satisfactòria, i la veritat és que tots els entrenos, totes les sessions han anat força bé.
2: A més, com deia, doncs, ahir vau poder jugar aquest primer amistós, que bé, doncs, evidentment, doncs, era més que res, no?, per començar a agafar una mica de forma, perquè, doncs, evidentment, la diferència d'aquestes alçades, doncs, encara és notòria, no?
3: Sí, sobretot de ritme, et diria. Crec que, bueno, al final volíem que el que havíem treballat, que eren aspectes més de compra, ajunar, es donessin, i sí que es van donar, i crec que ho van fer molt bé. I després, bueno, no hem treballat aspectes de com defensar un bloc baix o com atacar. Llavors, bueno, totes aquestes coses les van deixar una mica lliures per ser el primer dia, i sí que són un equip amb molt de ritme, la veritat. També és cert que, bueno, que vam cometre moltes errades individuals, sobretot a la segona part, i el resultat es va voltar moltíssim més del que realment va ser el partit. Perquè, bueno, la primera part la vam acabar 2-0 perdent, i la vam acabar amb bastantes bones sensacions, i la segona part també va començar bé, però, bueno, vam tenir en algunes zones moltes errades individuals que van fer que el resultat augmentés desmesuradament pel que és segurament la diferència real de nivell que hi ha, que, bueno, pues que en aquest cas és pel ritme i tal, segurament hauria d'estar un resultat de 4-0, més o menys. Això sí que hauria estat lògic per la dinàmica del partit, però, bueno, més enllà d'això, estem molt contentes, la veritat, per poder haver començat, i amb un partit exigent, perquè ens va anar molt bé, i la veritat que totes vam acabar, al marge del resultat, vam acabar molt contentes i vam gaudir molt amb com havia anat.
2: Ara, doncs, ja toca pensar en el següent amistós, que serà aquest diumenge. A més, serà el primer a casa contra el juvenil del Calafell, i per tant, bé, doncs, una nova oportunitat, no?, per seguir, doncs, creixent, i a més, doncs, aviam, doncs, també per començar a prendre mides, doncs, amb aquest Josep Bové, no?
3: Sí, a més, és un camp magnífic, la veritat. La sensació sempre amb la gespa, amb la pilota, també l'agradaria estar a prop. Sí, tenim moltes ganes d'iniciar de casa, aquesta nova casa, de començar a fer-nos aquesta nova casa. I també ens va bé perquè, bueno, ja saps que a aquestes edats les noies, les jugadores, sempre moltes treballen, estudien, ja bé intentar tenir el màxim nombre d'amistosos possible, perquè el partit que no venen unes jugadores venen unes altres i totes van rodant.
2: Doncs perfecte, Joan, ho anirem seguint, així que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Moltes gràcies.
2: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell Femení, valorant aquest debut a la pretemporada a la Granada, i ara, com diem, doncs, centrats en aquest primer amistós a casa, aquest diumenge, a 8:45 de la vespre. Si us voleu acostar al Josep Bové, doncs podreu veure aquest equip femení en acció contra el juvenil del Calafell. I seguim parlant d'handbol. La mort sobtada de David Castany a principis d'aquest mes va commocionar l'handbol Vendrell. Una pèrdua dolorosa que ha forçat el club a buscar-li un recanvi d'urgència a la banqueta del Vendrell Reis Tècnic per poder començar la pretemporada amb normalitat. Finalment, l'escollit ha estat Xiuí Fernández, que en els últims anys havia dirigit equips de la base i que també havia estat jugador del primer equip a l'època daurada Primera Nacional. Xiuí, això sí, tindrà el suport d'altres entrenadors de la casa. Escoltem el coordinador de l'handbol Vendrell, Pepe Olivares.
4: S'ha de seguir endavant i, bueno, sí que és veritat que al principi va ser, bueno, ja està sent dur, però hem de seguir endavant, ho hem de fer per ell i per això estem aquí i tirem endavant. Aquesta temporada totes són diferents, aquesta ho és per un cas greu, però ho farem per ell, li hem de fer un homenatge i entre els quatre, bueno, entre més gent, no?, però portarem l'equip entre quatre. La cara visible serà el Xiuí, que el tenim aquí a darrere, que ja ha començat a cridar i per això no està aquí a la tele. I, però entre tots quatre li hem de fer això al David i li hem de tirar endavant l'equip.
2: L'any passat l'equip es va quedar en terra de ningú i per aquest motiu enguany Castanyo volia que els jugadors fessin un pas endavant per intentar lluitar per l'ascens a Primera Catalana. Un objectiu que amb Xiuí es manté per així honrar la seva memòria. Escoltem de nou Pepe Olivares.
4: L'objectiu és el que s'havia marcat el David. L'objectiu de l'equip per ell era aconseguir estar entre els tres primers, que són els que opten a pujar de categoria, i per això treballarem. Hem d'intentar-ho amb totes les nostres forces.
2: El que també es mantindrà és la filosofia de joc, amb un equip vertical que intentarà marcar gols amb facilitat a través de ràpides transicions. Escoltem de nou Pepe Olivares.
4: Ser forts en defensa i córrer, perquè, a veure, som un equip jove, no tenim gaires quilos, i llavors no podem estar a expectatives de l'altre equip. Hem d'intentar córrer i intentar imposar el nostre joc.
2: La principal novetat d'enguany és que el primer equip masculí comptarà amb un filial just d'una categoria per sota, a Tercera Catalana. Un Vendrell bé que servirà per foguejar els jugadors juniors i així facilitar el salt amb els més grans. Escoltem novament Pepe Olivares.
4: Hem fet un bé perquè, bueno, arrel d'aquests anys, no, doncs hi ha més jugadors com per fer només un sènior, i llavors fem un bé, així donarem minuts als jugadors que poder no tindran tants minuts a l'A, i a més serà més fàcil que els juvenils puguin incorporar-se al sènior.
2: El Vendrell Reis Tècnic jugarà el seu primer amistós aquest dissabte a 8:15 del vespre al Pavelló Municipal contra el Club Handbol Vilanova, un equip que competeix en una categoria per sobre, a Primera Catalana. Finalment, tancarà la pretemporada el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, coincidint amb el torneig per a Lluís Benages, que servirà de preludi per al debut a la Lliga, previst per l'última setmana de setembre a casa, contra la Salle Montcada C.
0: Tot esperant recuperar el nostre meteoròleg, deixem constància de la situació del temps al Vendrell. Avui ja hem vist, ha estat una nit, matinada i també matí, primera meitat d'aquest dimecres gris, amb núvols i mínima precipitació en forma de gotellada al llarg d'unes quantes hores del matí. La situació ha de seguir igual, però encara amb menys precipitació en allò que queda de dia. I demà ens trobarem en una situació idèntica. Temperatures fresques, mínimes de 21, màximes de 32, núvols i clarianes, pràcticament cap risc de precipitació el dijous. La previsió val per divendres al llarg de les 24 hores del dia, també per dissabte, que serà un dia més radiant, i fins i tot per diumenge i dilluns, si és que finalment no hi ha canvis a l'àmbit meteorològic. I fins aquí aquesta edició de les notícies del dimecres 26 d'agost de 2026. Tornem amb pròximes edicions. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP, sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Els esports, la Vuelta Ciclista, arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una 5ª etapa que començarà pel Set i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels Ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins a aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I el control de so tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una 50ena d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molner, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat al voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C241D, que va entre Serral i Rocafort de Queralt, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Queralt perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molner, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i acció contra la fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes, doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals, doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que, en part, doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
8: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
17: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
8: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Cara Alterissa.
18: El DeltaCar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el DeltaCar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del DeltaCar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
19: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
18: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
20: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
21: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
20: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
21: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades, de més de 28 graus, es donen més prompte en l'any. Comencem més prompte i durem més temps. Aquesta és la tendència. I aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
20: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili i la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
4: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
4: La representació sindical denuncia que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
7: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
2: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
22: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
23: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
24: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
25: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
24: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
23: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
3: For me, it's like that. I don't want to speak about...
5: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
23: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
9: Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
23: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgac. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
10: Amb l'arribada d'Adut Bulgac, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors com a mínim pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
23: Per
10: amb l'arribada d'Adut Bulgac...
23: Per cert, aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques.

0: Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
1: El diccionari TermCat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
3: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
5: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza... Un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
6: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
4: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
7: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
8: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
4: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
7: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumau al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: El govern impulsa un bassó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
7: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
4: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
7: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
9: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
4: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
7: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
4: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
10: Amb una 5ª etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes, el recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
4: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens. Arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets.

0: s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
4: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
5: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
3: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
1: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
6: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, ha sigut necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caral, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
1: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
1: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
8: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
9: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Berà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
10: En situacions en les quals et trobes en què potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
9: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen, i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
1: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
9: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
1: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
9: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
11: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
9: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
2: Notícies en xarxa.
1: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
13: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
12: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
1: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
15: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
14: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
1: Gairebé 3:15 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
9: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
1: Compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
17: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
18: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara amb el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
17: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
1: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000, al llarg de tot l'any. El nou FM, Caral Tarissa.
19: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
20: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, havíem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
19: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Sis universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
9: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
1: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
9: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Iona Malgrat.
21: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
22: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
21: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
23: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
1: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
24: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
25: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
24: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
1: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
26: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
0: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
3: La veritat és que estem, doncs, molt interessats en el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada. I ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
0: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
4: For me it's like that. I don't want to speak.
5: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu, i més, potser funciona, potser no.
0: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
6: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
7: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
6: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
0: Gràcies, la capital del la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova a 8:15, Vic Europa B i a 9:15, Singerlin Martinenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda. Ha cremat en moment 52 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis. Amb les flames, un helicòpter bombarder està fent descàrregues des de primera hora, mentre que hi ha 23 dotacions que donen suport als bombers de Barcelona sobre el terreny. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els bombers treballen també, per cert, a hores d'ara, en un incendi de vegetació forestal i agrícola al Serral, a prop de la C-241D, un foc que, per cert, ha quedat estabilitzat fa una hora. I l'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci record de les víctimes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el seu condol.
2: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un SALERT durant els aiguats el passat cap de setmana. Ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats, com parlaven de Roda de Berà, va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon.
3: Ràdio El Vendrell.
4: De capsa de cartró.
5: ...en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries... No pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el dia 3 de setembre per informar de la crisi migratòria a Ceuta. El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9, però la pressió del PP Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates han fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, per cert, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat. I la Policia Nacional ha detingut a Tarragona un fugitiu al qual li constava una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana per un delicte contra l'ordre i la seguretat. L'home és conegut com el mestre de les fugues, ja que s'havia escapat fins a 4 ocasions diferents de presons. L'últim cop va ser en una presó de màxima seguretat a Itàlia, d'on va fugir i estava fugit, de fet, des del desembre de 2025.
0: Notícies en xarxa. De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltas Radio Al Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell. We're gonna ride, ride.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.